Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Así que no me da.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per totes que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Hola, som de Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Moltes gràcies.
1: Vull una llimona natural per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: 3, 2, 1...

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.
1: Stand by for countdown. Prepare audience for maximum impact. Full immersion begins in 10, 9, 8.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

els dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes zones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com estàu? Molt bon dia, benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Aquest és el primer programa del mes de juliol. Dia 4 de juliol i a la vegada serà el darrer, perquè és el darrer programa que fem en la vostra participació perquè posam un punt de vacances. Tornem després de la fira de setembre, com cada any és habitual. Però jo no vos deixaré, jo tindré programes cada setmana i confio que m'escolteu en manca una estona al llarg del dematí. Prepararé programes monogràfics, prepararé molta música, diferents coses que espero que vos entretenguin. Però no adelantem aconteixements. Avui, 4 de juliol, que se celebra el 4 de juliol. Bueno, als Estats Units se celebra el dia de la independència que va tenir lloc en la firma d'aquesta independència l'any 1776. Aquí no, aquí celebrarem aquest programa de música en vacacions. Bon, anem a la playa, perquè nosaltres hem triat les plages com a lloc de descans. No sé si amb una bona visió meva, perquè estan molt saturades, però d'això trata aquest programa del dia d'avui. Gràcies a tot per participar, gràcies a tot per escoltar. Aquí comença Dissabtes a la Ràdio. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Benvinguts.

I com és habitual, vos faig un petit pròleg de lo que serà aquest programa en el dia d'avui. Tenim moltes cançons, 39, i només heu repetit en 3 d'elles. Tenim dues cançons que seran versionades, una en dues vegades i l'altra en 3. Això vos ho indicaré més endavant. I són Vacaciones de Verano i Cuando Calienta el Sol.

I d'ahir començant tot d'una, aquest programa d'avui, del dissabtes a la ràdio, com us durà ses plages, com us durà aprendre el sol, tot i que em fa i molt fort totes aquestes setmanes, això sí, amb protecció, a gaudir d'aquest estiu i de ses vacances. Mon anem a Sabadell, allà viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, com estàs? En Javier ha ensat el programa en el dia d'avui amb una gran veu espanyola, la de la cantant Marta Sánchez, ex-solista d'Ole Ole, en la qual va estar del 86 al 90 i havia debutat aquest any. És cantant, compositora i guitarrista, fa pop, dance, pop rock o ritme amb blues. El tema cansat aquest espai en el dia d'avui no podria ser més indicat, va sortir en el 95, Arena i Sol.

Món anant cap a ciutat, allà viu en Pep. Pep, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres aquesta setmana també. En Pep mos ha demanat tres cançons, estrangeres, per cert, ingleses en aquest cas, o cantades en anglès, més ben dit, perquè ara l'artista primer que l'hem elegit no és nascut a Anglaterra, sinó que va néixer a Casablanca, al Marroc. És d'origen argelià i va ser bastant popular amb un tema que es deia Do You Love Me a primers anys 70, concretament en el 72 i 73. Aquesta cançó, com us demana en Pep, és la cara B d'aquest senzill que va sortir aquí a Espanya, precisament, es titula In the Summer Holidays, en les vacances d'estiu. Ell és un cantant poc conegut, Sharif Dian, que mos va deixar, per cert, en el 2019 a l'edat de 71 anys.

Holidays, vacances, és un espectacular tema de la banda alemanya Scorpions, que mos ha demanat en Andy. Com estàs, Andy? Bon dia, gràcies per estar amb nosaltres. La banda alemanya de hard rock i heavy, formats a Hannover l'any 1965. Aquesta cançó va sortir originalment l'any 1965.

79 és un tema acústic principalment, va sortir en el 79 però només als Estats Units, després va sortir més tard en noves mescles i regravacions. Hi ha molt de crítics que la consideren una de les millors cançons de la banda Scorpions, perquè ells mateixos fins i tot dubtaven de que el públic rebés bé un tema que dura per cert 6 minuts i pico, més acústic que mai. Anem al seu tema, que mos ha demanat Nandi. Canta Klaus Main, que és el músic compositor que a més va fer aquest tema Holiday, que escoltam.

Ell viu a Serenyà, se li diu en Miquel Campaner. Molt bon dia, Miquel, com estàs? En Miquel mos ha dit tres cançons i aquesta primera és una cançó poc coneguda, però com es duu recordar a una formació entranyable de Mallorca de la dècada dels 60 i primers 70. Sedent Grupo 15, eren de Manacor i han tingut al llarg del temps, han estat 10 anys, amb actiu a Bernat Morell, Martí Gomila, Pep Ros, Ramiro Fifo, Pep Nadal o Toni Garcia. Salutacions a tots, bons amics nostres, en aquests dos darrers especialment. El grup 15, o Grupo 15, que amenitzaven les verbenes de tota Mallorca, varen venir tant moltes vegades, varen gravar l'any 1969 un tema que és la cançó que mos ha demanat en Miquel d'aquest programa d'avui de festes d'estiu, de la calor o de platges. Otro verano, que escoltant tot d'una. Gràcies, Miquel.

Molt seguint quedant en la dècada dels 60 i després de grup 15 anem una miqueta més enrere per escoltar a una gran cantant de la música francesa com era Marie Laforet, de nom real Maitena Marie Brigitte Domenac, nascuda a l'any 39 i mos va deixar a l'edat avançada de 80 anys a Suïssa en el 2019. Va tenir un gran èxit amb aquesta cançó que escoltarem, que és la cançó que mos ha demanat, que no ho he dit, Antoni Taverner, que viu a Ciutat. Bon dia, Toni, com estàs? En Toni ha arribat només a dues cançons, en aquest cas aquesta de Marie Laforet, que la mos ha dit en castellà, i jo espero que la vulgui escoltar en castellà, que de fet la va gravar també així. Mos trobam l'any 1965, Marie Laforet, La Plaja, La Playa.

Moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació, com sempre. Una Maciel que ha estat d'actualitat, per cert, aquesta setmana, on està declarada fia predilecta de Gijón d'Astúries. I cap a Astúries mon anam ara, perquè en Juan Carlos Rico, que és un gran fan de na Maciel, sempre que pot demana temes d'aquesta cantant, extraordinari artista, que ja sabeu també la meva predilecció per ella, na Maciel farà un tema que va gravar en el 68 com a cara B del senzill Deja la flor. El títol, amb aquest cant no sabem si mos encalentaria massa, Sol de medianoche, que va composar la pròpia Maciel acompanyada d'en Pablo Herrero i en José Luis Armenteros, aquests mítics compositors que han fet tant d'èxit per molt d'artistes i que venien de relàmpagos en els seus començos.

La següent cançó que escoltarem se titula El fin del verano, i no, l'acaben de començar, per cert, i ja molta gent que està bastant farta d'aquest estiu l'han començat, però aquest és el títol de la cançó que hem d'escoltar ara, que mos farà una formació espanyola que se diuen Danza Invisible. Se van retirar fa 2 anyets, havien debutat en el 88, van estar fins al 24, eren originaris de Torremolinos. El seu cantant era en Javier Ojeda, que també era el compositor. Danza Invisible estan aquí amb un tema que van gravar l'any 1987, amb un àlbum en directe, per cert, i que mos ha demanat com a primera de les seves 3 cançons a Miguel Ángel Ayer des de Ciutat, que aquesta setmana també estan altres. Bon dia, Miguel Ángel. Moltes gràcies.

Saludem Fernando Broncano. Com estàs, Fernando? Bon dia. Moltes gràcies per tornar a estar aquí una setmana més. En Fernando també ha arribat a tres cançons d'aquesta temàtica d'avui, que és molt senzilla i molt oberta. M'anirem amb en José Luis Cantero Rada com a primer artista nascut a Madrid, cantant, compositor i actor, apodat El Fari, popularíssim artista que mos va deixar jove, 69 anys, en el 2007. Va estar actiu del 67 fins al 2007. L'apodaven El Farina de Ventas, feia coble, flamenc o rumba. Tema que mos ha demanat en Fernando és del 91, amb aquest títol, Verano, Verano. Ell és El Fari.

Arriba el torn de saludar a na Margalida Sureda. Bon dia, Margalida, què tal? I na Margalida també ha arribat sense problema amb tres cançons. Aquesta primera mos torna a dur a la música mallorquina més actual. Si abans han tingut a grup 15 o grupo 15, ara tindrem novament en Antònia Font, que els ha posat molt dit novament perquè sona molt en aquest programa. Aquesta formació d'en Pau de Bon cantant. Antònia Font, per cert, hi ha rumors que diuen l'origen d'aquest nom tan peculiar, però ells sempre han dit que aquest nom la dediquen a una amiga seva d'aquest nom que estudiava amb ells a la universitat i que els va ajudar moltíssim en els seus començos. I el nom ve d'ella, per fer-li un petit homenatge. Van estar actiu del 97-2013, se van retirar 8 anys, però ara tornen a estar presents des del 2021. La cançó que ha demanat na Margalida és des del 2001, de l'àlbum, exitós àlbum a Rússia, amb aquest títol, i és ben vera, Fa calor, Antònia Font.

0: La coneixeu perfectament perquè cada setmana està amb nosaltres, és la Magdalena Gili. Bon dia, Magdalena, benvinguda. Com estàs?
1: Hola, Miquel, bon dia. Com estàs? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio. I ara te diré les cançons. Vacaciones de verano, per Fórmula Quinta. La playa, per la oreja de Van Gogh. I Cuando calienta el sol, per hermanos Rigual. Bueno, fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. I també vos vull desitjar que passeu un bon estiu. I si no hi ha res de nou, mos tornarem a veure en setembre. Tenga molt bones vacacions. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena. Que passis tu també un molt bon estiu, unes bones vacances al llarg d'aquest mes de juliol i del mes d'agost. Ens tornem a trobar, efectivament, per setembre. Gràcies. Bueno, doncs començarem. On anem a la playa? On anem a la playa? Aquesta és una altra vegada aquest títol, que no és la mateixa cançó de la que hem escoltat fa una estona de Marie Laforet, sinó que és la cançó de l'Oreja de Van Gogh, que ens acaba de demanar na Magdalena. És el segon àlbum que va gravar l'Oreja de Van Gogh a l'any 2000, aquesta formació de Sant Sebastià, que tenia na Maya Montero, que la torna a tenir després d'aquest intercanvi de cantant amb Leire Martínez. D'aquest àlbum se van extreure tres cançons que van ser número 1 a Espanya: Cuídate, París o aquesta, La Playa. Curiosament, La Playa va ser número 1 el mes d'abril durant dues setmanes, ja des 2001. Concretament va ser número 1 del 21 al 28 d'abril, primera setmana, i del 28 d'abril al 5 de maig, la segona. Anem amb aquest tema, gran tema de l'Oreja de Van Gogh, d'aquest àlbum, exitós àlbum, que no sé si he dit el nom, va sortir en el 2000, El viaje de Copperpot.

I avui una recomanació a nit a les 9:30, ja en sa fresqueta, per anar a aquest concert que oferirà la formació Reg Dogs, aquesta formació de rock que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio. De tant en tant que en Andreu mos ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Reg Dogs, a nit, 9:30, a sa terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Arriba el torn de saludar Anna Maria Mestre. Com estàs, Maria? Bon dia. Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Anna Maria mos demana la música que fa aquest cantant de Corea del Sur que li diuen Lee Seung-gi, nascut a Seul, té 39 anys i va debutar des del 2004. És cantant, actor, presentador de televisió. Fa K-pop, balada o rhythm and blues, toca un parell d'instruments. El tema va sortir en el 2023, se titula Our Vacation, Ses nostres vacacions, i canta acompanyat de Yo Yeon Seok, Kyun Jun, Jae Seok, etc. Pertany a la banda sonora d'una pel·lícula que se titula Bro and Mabel, més o menys, del 2003.

En Bernat Ditó viva a Palma i també estan nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Bernat, i moltes gràcies. En Bernat mos ha dit també tres cançons de l'estiu, de les plages, de la calor. En aquest cas, escolten en la primera, parla de la calor, però a un lloc molt especial i d'una manera molt especial. També ara ho veureu. Gabinete Caligari, aquest grup de rock espanyol que va estar dins aquesta anomenada moguda madrilenya, que va tenir una carrera extraordinària, eren boníssims, del 81 fins al 99, Jaime Urrutia, Fernando Ferni, Eduardo Edi Calvo, exmembres Nulice Montero, ja desaparegut Esteban Kirchfeld o Tito Duarte, percussió. El tema és una de les seves cançons més populars, va sortir en el 86, Al calor de l'amor, en un bar que va ser el número 1 a Espanya, aquest 86, concretament una setmana a partir del 26 d'abril. Gabinete Caligari.

Saludem ara en Jaume Ginart. Com ha estat, Jaume? Que aquesta setmana ha estat nosaltres. Moltes gràcies. En Jaume només mos ha dit una cançó, aquesta, que mos torna dur a Música de Mallorca, amb un grup que va tenir grans èxits en la dècada del 90 especialment, però que ara tornen a estar actuant. Eren en Biel Mesquida, Lázaro Méndez i en Luis Arboledas. Ara actuen, només queden aquests dos darrers, i se diuen Ocifar, aquesta formació que va treure un àlbum en el 94 que se deia Dali Sabes, on hi trobava aquesta cançó, tot una paròdia, on anem de vacances, on aquí mateix on estem, a Mallorca, Vacaciones, en vez a Mallorca, el son Ocifar.

Saluda mare Ana María Luisa Fernández. Buenos días, María Luisa, com estàs? Que també estan nosaltres aquesta setmana en tres cançons. Primera d'elles que posarem una de les dues que tenim en doble versió en el dia d'avui, aquesta famosíssima Cuando calienta el sol, versió de Luis Miguel, en Luis Miguel Gallego Basteri, nascut a San Juan de Puerto Rico, la poden el sol de Mèxic, té la nacionalitat mexicana dels Estats Units i espanyola, son pare és espanyol. En Luis Miguel va gravar aquesta clàssica cançó quan era encara molt jovenet. Estem en el 88 i és una versió del tema que després hem d'escoltar en versió, òbviament, original dels Hermanos Rigual.

0: L'Idiv en Belgian Art és un altre de ses participants de Viva Veu de cada setmana per a aquest programa. Bon dia, Bel, què tal? Benvinguda.
1: Bueno, bon dia a tots els joients. A veure, que ha estat molt fàcil, però tan fàcil és que no m'ha llogut. Però vamos, venga. Fue una noche de verano, de Javaloyas. Esto lo toca sobre. Fue una noche de verano. Lleva, posa, arena blanca, mar azul, de Robina i Albano. No és que ho sigui molt el meu, això, però no em surt ningú més. Lleva, Sonny, de Boniem. Vale. I feliç, bon estiu a tothom. I ja està, te sentirem el programa fora una altra hora de fer feina. Crec que m'ho agradarà igual, perquè tenen bona música i tot. Tal, vinga, que vagi bé l'estiu. El fa fortet. Tindrem coloreta. Tal, adéu a tothom.
0: Moltes gràcies, Bel, que passis tu també un gran estiu, aquests dos mesos de juliol i d'agost. Hem anotat les teves tres cançons, però t'he de corregir una cosa, que esta noche de verano no eren els Javaloyas, sinó que eren els Los Cinco del Este, és a dir, un altre grup mallorquí que avui també escoltarem. Però ara no, començarem amb aquest altre grup que venien d'Alemanya, que se diuen Boniem, aquest grup de música disco, de funk i de reggae, que va tenir molt d'èxit, especialment a la dècada dels 70 i primers 80. El tema és una cançó que va sortir en el 76, però és una versió d'un estàndard del soul jazz que va composar en Bobby Hepp a l'any 63, ni menys ni manco, i que ha estat versionada moltíssimes vegades per molts d'artistes. Boniem varen fer aquesta versió, que va ser un èxit mundial en el 76, Boniem, la pròpia i particular versió d'aquest tema, Sunny.

0: I l'altre participant de Viva Veu, com cada setmana, també és na Juanita Ginart. Bon dia, Juanita, què tal? Com va? Com estàs?
1: Bona tarda, Miquel, com anem? Una colorada, va. És horrorós. No s'ho compta d'això. Bé, te vull saludar a tu en primer lloc i a tots els que saludo cada setmana. Ara te diré les cançons. Cuando calienta el sol de los panchos. Qué calor d'en Palito Ortega. I el final del verano d'en Leo Dan. Bé, salut per tots, que són bona setmana i fins dissabte que ve. Adeu.
0: Moltes gràcies, Juanita, que passis un bon cap de setmana i un bon estiu. Mos has dit que la setmana que ve t'ha fuit d'escaca, la setmana que ve ja no hi ha programa. És a dir, hi ha programa, un programa que jo faré cada dissabte, però vosaltres descansareu aquest mes de juliol i d'agost. I bueno, jo havia dit que tenien dues versions del Cuando calienta el sol de Germano Rigual i ara, per lo que veig, amb aquesta nova cridant tenim una altra, tres. I començarem a mirar amb ella, en Sotrio Los Panchos, aquest grup tan popular de música de boleros de Mèxic, que també van fer la seva particular versió un parell d'any després, però recordeu que els creadors són els germans Rigual, que escoltarem més endavant. Ara, segona versió, venga, del Cuando calienta el sol, que segurament calentarà el dia que estem escoltant aquest espai.

Bon dia. Què tal, com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que Ràdio Artà i estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. Aquest musical monogràfic de cada setmana des de fa 36 anys.

39 anys, Miquel, 39, sabeu que aquesta calor també ja t'afecta.

Aquest tema que acabem d'escoltar l'havia demanat en Javier Valenzuela, era la seva segona cançó. Bon dia una altra vegada, Javier. Eren Radio Futura, aquesta banda de pop rock espanyola dels anys 80 i 90, que estava format per els germans Auserón, en Santiago i en Luis Auserón, varen estar del 79 al 92. Aquesta cançó era una de les seves més populars del 84, aquesta Escuela de Calor. Seguim, saludem en Pep, que viu a Ciutat. Bon dia una altra vegada, Pep. En Pep ha elegit com a segona cançó. Després d'aquesta calor de Radio Futura, anirem a les estacions, dels Baix al Sol. Seasons in the Sun, aquest és el títol d'un gran tema que fa Terry Jacks, un cantant del Canadà, que té en l'actualitat 82 anys ja, fa rock, pop, soft rock o també country. Havia debutat en el 62, aquesta cançó és del 73. Bon tema, Seasons in the Sun, que va ser un èxit als Estats Units i a molt més llocs.

Tornem a saludar en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando. Segona cançó que ha suggerit en Fernando. Una curiosa versió de l'altre tema que hem d'escoltar doble avui, que és Vacaciones de Verano, de Fórmula Quinta, que escoltarem més endavant, però ara una versió per a la pel·lícula que va dirigir en Santiago Segura en el 2023, del mateix títol, forma part d'aquesta banda sonora. Vacaciones de Verano, que és la cançó, i pel·lícula, en aquest cas, la farà Nena da Conte, aquesta artista, que és, en realitat, Namai Meneses, després de passar per Operació Triunfo, va formar aquesta espècie de projecte musical, està en actiu des del 2005, que fa una personal versió d'aquesta cançó, acompanyada del cantant i DJ Carlos Jean. Aquest tema va sortir, com deia, en el 2023.

Més música mallorquina, com us ha demanat en aquest cas en Miquel Campaner, novament, des de Serenyassa. Bon dia una altra vegada, Miquel. El títol, Vent d'estiu, estem a l'any 1997 de l'àlbum Temptacions, i mos farà aquesta banda molt arrelada a Cala Rajada, excedent Géminis, formada per cantant i pianista Simon Pocoví de Vilafranca, i on també van col·laborar amb en Tomeu Peny i moltes vegades l'han acompanyat, era de fet la seva banda en les actuacions. Tema del 97, que s'estrena dins aquest espai, Vent d'estiu, en

La segona cançó que ha demanat en Andy, bon dia una altra vegada. Andy, mos du novament a la platja, a una platja calma. Aquest és el títol, en una platja calma, que mos farà en Manolo García. Manolo García, Manuel García García Pérez, nascut a Barcelona, cantautor i compositor espanyol, és membre de l'Último de la Fila, que té 70 anys, va debutar en el 80. Aquesta cançó forma part de l'àlbum Para que no se duerma mis sentidos, de 2004.

I avui, una recomanació a nit, a les 9:30, ja en sa fresqueta, per anar a aquest concert que oferirà la formació Red Dogs, aquesta formació de rock, que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio, de tant en tant que en Andreu, mos ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Red Dogs, a nit, 9:30, a la terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Tornant saludant a Margalida Sureda, bon dia novament, Margalida. Segona cançó que mos du un altre grup espanyol. Tenim moltes bandes espanyoles i mallorquines avui en aquest espai de les platges, del sol, de l'estiu, de la calor. Aquests són La Guàrdia, una formació de rock que es varen fundar a Granada a primers anys 80, concretament en el 83, van estar fins al 97. Després se van retirar 6 anys i des del 2003 van tornar a retomar les actuacions i ara encara estan en actiu. Rock, country, rock, post-rock, cançó que va ser número 1 a Espanya, és una de les seves cançons més exitoses del 90, Cuando brille el sol.

La segona cançó que mos ha demanat na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, mos du cap a Itàlia, d'allà és aquest cantant que li diuen Damiano David, que és el cantant que va ser d'aquesta formació Maneskin que va guanyar el Festival d'Eurovisió per Itàlia en el 2021. Ell va estar amb aquesta formació des del 2016 fins al 2024. Ara canta en solitari, cantant i compositor de cançons, té 27 anys, i el tema que mos ha demanat na Maria va sortir l'any passat, és 2025, un àlbum que es deia Funny Little Fears, on trobem aquest tema el pròxim estiu, Next Summer.

canvi d'estil. En la segona cançó que ha demanat de Juanita Ginart, bon dia una altra vegada, Juanita. Bon, anant cap a Argentina, d'allà és en Palito Ortega, veterà, compositor i cantant, i també polític, que ja té 85 anys, també ha estat actor, és productor discogràfic, compositor i director de cinema. Va debutar en el 57, és autor d'aquestes cançons tan populars que aquí a Espanya tothom recorda, Corazón Contento, Te Vas a Enamorar o La Chevecha. El tema que ha demanat en Juanita és del 65, amb aquest títol, Calor. Calor.

Els hiverns el sol no és tan calent com ara, ni molt manco, però aquest és el títol, Sol d'Invierno, que mos ha cantat aquesta banda d'Extremadura, que se deien Extremo Duro, precisament, aquesta banda de rock d'en Roberto Iniesta, formats a Plasència l'any 87 i que van estar fins al 2019. La cançó era del 92 i la devia demanar com a la seva segona cançó, en Bernat Di Todes de Ciutat. Bon dia una altra vegada, Bernat. Ara, segona cançó per Nebel Ginard, aquesta parella romàntica que eren i són, perquè ara tornen a estar junts, el Manco Actuant, Albano i Romina Power, una cançó molt popular, on anava a la dècada dels 70, concretament en el 75, canten en castellà aquesta Arena Blanca, Mar Azul.

Hemos escoltat aquesta segona cançó que havia suggerit en Maria Luisa Fernández. Buenos días de nuevo, Maria Luisa. Era una veu prou coneguda, la de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, artista, cantant, compositora, productora, ballarina, multiinstrumentista, empresària i actriu de Colòmbia, Shakira. Tema de 2010, Sale el Sol, del mateix àlbum, que va tenir molt d'èxit, per cert, i va tenir un parell de cançons que van ser número 1 a Espanya. Seguim, ara ja vos posaré la cançó que vos heu recordat més, com jo vaig dir el tema de les platges, del sol i de l'estiu i de la calor, etc. És la cançó més demanada en el dia d'avui, concretament 3 persones s'han recordat d'aquesta cançó que escoltaran tot d'una. Na Maria Luisa Fernández, que ja li completaran la llista. Bon cap de setmana, bon estiu, Maria Luisa. Fernando Broncano, bon dia Fernando, tot d'any lo mateix. I en Miguel Ángel Ayer, des de Ciutat Miguel Ángel, moltes gràcies tot d'any també aquesta salutació. I se tracta de Aquí no hay playa, aquesta cançó, una crítica que feien a Madrid, on en plena moguda madrilenya fan una paròdia de diguent que la capital d'Espanya tindrà tot el que tingui però no té cap platja. Fan referències a, fins i tot a polítics, a la moguda madrilenya, a futbol, etc. Aquí no hi playa la fan de refrescos, aquest és un undergroup formats a Madrid en el 84 a ritme d'escà, i aquesta cançó va ser número 1 a Espanya aquest 89, una setmana concretament el dissabte de Sant Salvador, dia 5 d'agost. Mirau el que són les coses. De refrescos, la cançó estrella en el dia d'avui de les platges. Aquí no hi playa.

I d'aquests eren de refrescos, aquí no hi ha playa. Era Madrid, perquè aquí a Mallorca en tenim, i moltes, això sí, amb molta de gent també a dins elles. M'ho anirem en la segona cançó més demanada en el dia d'avui, en aquest cas empatada amb una altra. N'hi ha dues que han estat demanades per dues persones, ara en posarem una, i els refrescos li vin demanada tres. Aquesta de dues la mos ha demanada novament en Miguel Ángel Ayer, que acaben de saludar. Molt bon estiu, Miquel Àngel, moltes gràcies. I en Javier Valenzuela, des de Sabadell, que li completant la llista. Javier, gràcies també. Tinguis un bon estiu. El tema, si els refrescos deien aquí no hi ha playa, ara Rigueira mos diuen vamos a la playa, precisament. Una cançó de l'any 1983 que fan aquest duo italià de música italo-disco. Eren de Turín i eren Stefano Rota i Stefano Righi. Bueno, són popularíssims amb aquesta cançó que va sonar al llarg d'aquell estiu del 83 per tot Europa. Vamos a la playa. Anem?

l'altra cançó que també ha estat demanada per dues persones és aquesta que escoltarem ara tot d'una. L'ha demanat a Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena, molt bon estiu. I en Bernat Dito des de Palma. Bon dia, Bernat, molt bon estiu. El tema és Vacaciones de Verano, que hem escoltat en la versió que feien en era Da Conte fa una estona. És una d'aquestes dues cançons repetides en el dia d'avui, però ara escoltant l'original. I l'original eren Fórmula Quinta, aquest grup madrileny de pop espanyol format l'any 67. El cantant és en Paco Pastor, que per cert mos saludarà. Això sí, molt fluixet, que mos hem d'esforçar per escoltar-lo. Moltes gràcies, Paco, abans d'escoltar el tema. La cançó és Vacaciones de Verano. Estem a l'any 1972 i és una d'aquestes cançons que varen sonar més d'aquesta formació que estava especialitzada en fer grans temes molt, molt fàcil de recordar, molt comercials. Qui no recorda Seva Maria, La Playa, El Sol, El Mar, El Cielo i Tu, Tengo Tu Amor, Busca Tu Amor, Cuéntame, etc. Ara, Vacaciones de Verano, Fórmula Quinta.

I completant també la llista de Miquel Campaner des de Serenyassa. Miquel, que passis un molt bon estiu i gràcies. I ho feim amb aquest tema d'en Miguel Rafael Martos Sánchez. Aquest és el nom complet d'aquesta persona, aquest cantant veteraníssim, nascut a Linares l'any 43. Sí, sí, és en Rafael, en PH, cantant i actor, que té en l'actualitat ja 83 anys i encara actua. Tema d'una de les pel·lícules que va fer també a la dècada dels 60, Digan lo que digan, estem en el 67, i en Rafael canta a l'estiu, el títol, Verano.

I avui, una recomanació a nit, a les 9:30, ja en sa fresqueta, per anar a aquest concert que oferirà la formació Reg Dogs, aquesta formació de rock, que el cantant és un dels nostres participants a sa ràdio, de tant en tant que en Andreu mos ho recoman, és davant del teatre, a sa terrassa del teatre, taquilla inversa, una hora i pico de concert, bona música, Reg Dogs, a nit, 9:30, a sa terrassa del teatre, avui, dissabte 4 de juliol.

Molt anomenat de vacances amb aquest darrer tema que mos ha acompanyat, Vacaciones de 2005, un tema que mos havia demanat a Margalida Sobreda, que li completant sa llista. Margalida, moltíssimes gràcies, que passis un bon estiu. I eren els germans Estopa, els germans Muñoz Calvo, David i José Manuel, de Cornellà de Llobregat, de Catalunya. Fan rumba catalana, flamenc, pop, rock, des del 99, amb gran èxit. Vacaciones és la cançó de 2005, i ara morirem cap enrere, enrere, enrere, per escoltar la cançó més repetida en el dia d'avui, versió original d'aquell meravellós Cuando calienta el sol. Aquest tema que faran els germans Rigual, que van ser un trio vocal instrumental d'origen de Cuba, però afincats a Mèxic, i que van estar actius del 41 en el 94. Eren en Pedro, en Carlos i en Mario Rigual. Aquesta cançó, Cuando calienta el sol, se pot considerar com a la primera cançó d'estiu, tot i que en aquell temps encara no existien aquestes adopcions, aquests noms. A Espanya és un tema que data del 61 i que ha conegut infinitat de versions al llarg de tants d'anys. Cuando calienta el sol ha demanat l'ha demanada en Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena, que passis un gran estiu. Hermanos, Rigual.

Arribem a completar també la llista d'en Andy. Bon dia, Andy, que passis un gran estiu també i, evidentment, un cap de setmana previ. Holidays in the Sun, aquest és el títol de la cançó que escoltarem, Vacacions en el Sol, un tema que fa una banda de punk formada a Londres l'any 75, considerada com a, la primera, la pionera d'haver començat aquell moviment punk al Regne Unit, eren de Londres. Varen tenir diferents etapes, 75-78, després 96, se van tornar a retirar 2002-2003, diferents. És la banda del malograt cantant i una de les figures més importants de la primera ona punk de la dècada, en Sid Vicious, baixista i corista dels Sex Pistols, des de febrer del 78 fins a mitjans 77 fins al 78, exacte. Sex Pistols fan aquest tema del 77 que vos he dit abans, Holidays in the Sun.

Antoni Taverner, viva Palma. Bon dia, Toni, que tinguis un bon estiu. Només mos ha dit dues cançons i aquesta l'he canviada, però espero que l'hagi acertada, Toni. Perquè en Toni, com a dues cançons, mos ha demanat temes dels anys 60. El manco és el que jo penso. La primera era La Playa, de Marí Laforet, i després mos havia demanat un tema que deia d'en Sebastián Yatra, Contigo en la Playa. I la veritat, Toni, és que en Sebastián Yatra no té cap cançó que parli de playa, el manco no l'hem localitzada. Lo que per ventura, per ser coherents amb les teves sol·licituds, segurament com que t'agrada molt la música dels 60, evidentment, ho sé també per altres vegades, l'únic títol que he trobat que veré que t'agradarà és aquest Contigo en la Playa, però que feia un cantant italià que li deien Nico Fidenco, de nom real Domenico Colarossi, nascut a Roma, mos va deixar en l'any 2022 a l'edat de 89 anys. Va estar del 60 en el 22, feia aquesta música pop. I aquesta cançó, que també va cantar en castellà, se va fer molt famós l'any 1964, títol original, Conté sulla spiaggia, Contigo en la playa, espero que t'agradi, i si no he acertat, disculpa, Nico Fidenco.

Més música mallorquina que han tingut avui en aquest programa, que ha estat increïble, han tingut molt de grups. Un tema que ens ha demanat Nabel Ginard, com a la seva tercera cançó. Bon dia una altra vegada, Nabel, bon cap de setmana i bon estiu. Nabel ens ha demanat aquesta Noche de Verano, que ens ha dit que cantaven Los Jabaloyas. No, i doi, mira, però on és Jabaloyas, aquest grup tan popular de Mallorca i València? No les han tingut avui, sinó que han tingut a Ocifar, a Géminis, a Grupo 15, i espero que no me'n deixi qualcun, i ara tindrem a Los Cinco del Este, perquè la cançó que m'ho ha demanat Nabel, Noche de Verano, és un tema que van gravar aquesta formació de Cala Millor de l'any 1965, una composició de Roberto Fernández, un compositor i cantant argentí. Los Cinco del Este van ser aquest gran grup popular que juntament amb Grup 15 o Los Jabaloyas de la dècada dels 60 especialment. Tot i que van estar actius del 62 al 87, Joan Fons, Tomé Bolívar, Toni Fons, Martí Gomila, Pep Alba o Toni García, que també va ser cantant de Grup 15, ha estat en sort 2. Salutacions per tots ells, anem amb aquesta Noche de Verano de Cinco del Este.

La tercera cançó que mos ha demanat en Maria Mestre. Bon dia una altra vegada, Maria, bon cap de setmana i bon estiu. Mos du a recordar la recreació dels anys 50 gràcies a una pel·lícula del 78 inolvidable que se deia Gris, un tema que protagonitzava John Travolta i Olivia Newton-John, malograda artista i cantant i actriu, volia dir. Varen fer un parell de temes de gran popularitat. La cançó que mos ha demanat na Maria pertany a aquesta banda sonora. Estem en el 78. Summer Nights, nit d'estiu, canten a dueto John Travolta i Olivia Newton-John.

I vos torno a recordar aquest concert que tindrà lloc davant el teatre, la terrassa de la cafeteria, càrrec de Red Dots, aquest grup de rock a les 9:30 en taquilla inversa, on el cantant és n'Andreu, cantant artenenc d'aquí, i que ha participat en aquest programa dissabtes a la ràdio, com diuen, molta més. A nit, 9:30, Red Dots, davant el teatre, la terrassa de la cafeteria.

Tercera cançó que ha demanat na Juanita Ginart. Molt bon cap de setmana, Juanita. Bon estiu també per tu. Mos du cap a Argentina. D'allà era Leopoldo Dante Tevez Coronel i conegut artísticament com a Leo Dan, aquest cantant, compositor i actor que mos va deixar el 2025, l'any passat a l'edat de 82 anys, havia estat actiu del 63 en el 2025, encara cantava. Cantant, compositor i actor, aquesta cançó ja és de la dècada del 70 al final del verano, concretament del 75, Leo Dan.

I acabarem avui aquest programa amb una cançó que s'titula In the Summertime, a l'estiu, un gran tema de l'any 1970 que va ser número molt de països i que mos farà Mungo Jerry. I Mungo Jerry no era un cantant solista, sinó que era un grup de rock britànic creat a principi del 70, precisament fent pop, folk, blues, skiff, country, pop rock, soft rock, etc. El cantant, líder i fundador és Ray Dorset, aquest artista que després, degut a aquest èxit de Summertime, en varen tenir moltes més cançons, concretament en el 71 serà el número 1 a Espanya, amb un altre tema que se deia Baby Jump, però aquest In the Summertime va ser el número 1 a mitja Europa. Espanya no va arribar exactament a su, però el va rossar, però va sonar moltíssim aquell estiu del 70. Cançó que mos ha demanat en Pep, des de Ciutat. Pep, bon dia una altra vegada, que passis un gran estiu, i aquí tenim a Mungo Jerry.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del dissabtes a la ràdio, de la calor, de l'estiu, de les platges i de les vacances. Gràcies per participar, per col·laborar, gràcies per escoltar. Molt despedim amb aquestes participacions actives vostres la primera setmana després de la fira de setembre. Ara que és juliol, el que manca de juliol i tot agost, la primera setmana de setembre, jo hi seré amb els meus propis programes, que espero que vos entretengui el manco. Serà a lo millor una miqueta més curta o no, perquè com jo m'hi poso després, els arribo a fer com sempre. Però vos acompanyaré amb bona música, amb la intenció de distreure-vos en aquests 2 mesos de calorassa. Gràcies, gràcies, gràcies, que passeu un bon estiu. Disculpeu, ja tens la veu enganxada com sempre en els canvis de temperatura, ventiladors, calor. Que passeu un gran, gran, gran estiu. Moltes gràcies. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu, fins la propera. La setmana que ve espero que hi sigueu el manco escoltant, el manco una estona. Gràcies.

0: radyoda. Sensel Bulldog.
1: Canlı kol. İyi tamam.

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: Gravant-ne.
3: Perdó.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: visca la República Catalana!
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càlides, on filarten les àvigues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Això que no surti al vídeo.

0: leche.
1: Eso, Claudel. Ara, ara. Bravo, bravo.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: está. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: que sent fals és com és.
1: A continuació, escoltareu una revisió.
2: Benvinguts, oients de Rondalles Viatgeres. Som Estel Font i vos acompanyaré a viatjar arreu del món amb una mirada de turisme més responsable.
3: Jo som na Maria del Mallado i posarem al mapa les paraules, les històries i tot allò que no surt a les guies. Començam!
4: Amb ganes de viatjar.
5: Molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir. Estem molt contents avui de fer un programa en directe aquí en aquesta terrassa tan agradable del teatre. Avui anem a començar un viatge i a finalitzar-lo també. Anem a finalitzar un viatge que ha durat 2 anys, 2 temporades. Estem supercontentes de poder haver arribat a aquest final i tenim moltes ganes de començar un tercer, però necessitem un descans aquest estiu, amb la qual és un plaer poder-ho fer aquí al nostre poble. I en primer lloc, donar les gràcies a l'Ajuntament d'Artà, a Andrea, que està aquí, per tota la bona acollida, tot el muntatge i per poder fer aquest programa de les jornades interculturals de l'Ajuntament. Donar les gràcies també a en Tomeu, perquè en Tomeu el veieu aquí sentat, però avui hauria d'estar tocant el trombó amb la banda en els cavallets de Sant Antoni de Pàdua. I clar, no ho podia fer tot, ja ha hagut de triar i ha triat venir aquí. Vull dir que gràcies, Tomeu. Gràcies també a Aina i en Jordi de la cafeteria d'Artà. Gràcies a tots els col·laboradors que sou aquí, a Anna Mac, per ser-hi sempre, i a tots els que ens acompanyeu avui. L'Ajuntament d'Artà ens ha preparat un petit refrigeri, vull dir que si al llarg del programa voleu venir aquí a menjar, en Andrea ho prepararà i podeu anar menjant, no cal esperar al final. D'acord? Tot teu, home.
6: Vinga, va, començam. Bueno, idò, com bé diu Nestel, són 2 temporades que hem visitat molt de països arreu del món. Hem descobert noves cultures, nous paisatges, noves maneres de veure el món, però al final hem arribat a una conclusió molt senzilla, que allò que ens separa és visible i allò que ens uneix és invisible. I precisament avui volem parlar d'aquest fil invisible, d'aquest fil que uneix pobles, persones, cultures i generacions. Així que començarem amb una primera cançó.
5: Sí, hem convidat amb en Lluís Gili, que en Lluís és una persona molt estimada al poble, amic nostre, cantautor, director de Nacaragol, una persona molt involucrada en totes les polítiques culturals de Llevant, i li vàrem demanar si podia venir a cantar-nos una cançó d'ell pròpia. I ens ha escollit una cançó molt bonica que va sobre la llibertat. És una cançó que parla de l'amistat, de les aventures compartides i de gaudir del camí sense preocupar-nos una mica del destí, que sempre és una mica el que nosaltres anem lluitant i que l'any passat aquí ja vàrem recitar a Itaca, que també va d'això. El tema està ple d'optimisme i ens anima a viure amb llibertat i a no perdre mai el somriure. Endavant, Lluís.
7: Se sent, no? Sí, això no sí, se sent de fora. Aquesta cançó xerra d'això d'emprendre un viatge que tots hauríem d'emprendre a qualque moment de la nostra vida. No importa qui, no importa on, no importa quan. La qüestió és cercar la llibertat. Cadascú té la seva llibertat personal.

0: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Lluís. Doncs anem a seguir amb una mica de literatura. Com tots sabeu, aquest any celebrem el centenari del naixement de Blai Bonet, un dels grans escriptors de Mallorca i un poeta universal. És un home que va convertir la paraula en una manera de viatjar. I aquest senyor no només viatjava, sinó que imaginava. Després hem trobat un poemari molt adient per al dia d'avui, que es diu Nova York, i ell no va estar mai a Nova York, curiosament. Després, en Lou Reed, que és el músic famós que tots coneixeu, va definir la seva obra com extraordinària, i en un moment que ell estava a Nova York, recitant amb una traducció en anglès aquest poemari de Nova York, li varen demanar quan va estar ell aquí, en quin moment, i clar, els mallorquins que eren allà van dir tut-turu-tu, perquè no hi havia anat mai, amb la qual és extraordinari que un poeta nostre pugui anar a Nova York i que figures tan destacades puguin recitar-lo en anglès, els hi pugui agradar tant. Fins i tot en Lou Reed, quan el trucaven per telèfon, ell tenia un contestador automàtic que era ell recitant en Blai Bonet en anglès, que em va semblar una cosa supercuriosa. Després d'aquest poemari hem convidat Natxís Catous del Club de Lectura perquè ens pugui venir a recitar un poema. El poema que ens recitarà serà Lloc iniciàtic. Vull dir que xisca, tot teu.
2: Lloc iniciàtic. Hi havia necessitat de donar la volta a les coses. Si continuaven el seu camí de vegetacions i d'exsudacions gomoses que el tenien covat sota les ales d'una lloca didàctica, la vida, la seva jove, corria pena de la vida. No feia res més que veure passar els dies com un rest de murtre que va d'un pal a un altre pal. Pula era el nom de la possessió i de les cases que ell havia a les terres de turons i saragalls que hi ha entre el Puig de Randa i Montuïri. No sóc un àngel, no sóc un home. Ho pogué dir davant la llarga façana alta, color de crosta de pa, amb dues fileres de finestres talment boques de forn, emblanquinades de fresc, en calç, mesclada amb una grapadeta de sofre, perquè el marès fot semblança de pa d'or posat al temps. Per res del món preguntaria res a qui me digués que ho sap tot. El lledoner, davant el portal redó, tenia l'ombra llarga i arredonida com el núvol d'en Jordà, que et senyal de ploure quan s'aixanca damunt Cabrera. Es m'esté transcendir el núvol del propi pensament, es m'esté preparar l'entrada a l'estat de gràcia, perquè el futur no existeix. Existeixen les llibertats. I enfront, una mica de biaix dels bosquets d'alzines, clapes clares de pinarets de pula, Randa era la blavor de la pedra alta en coves on el misteri hi era real i sensible, però amb mates de mollera roquera, picardies de menuda i mil·lenària florida guerrillera, roserets de fulla menuda que fan la rosa mallorquina de quatre fulles color d'os de sípia. De les ombres blavoses, esclarissades estant, Randa era un temple sense església que engolia i prenia els esperits de que miràs fit a fit amb les mans plegades per les acopades ales de la pietat. Els pins, les mates, les alzines tenien la verdor i feien olor del segle d'enguany, de la veritat sense remei, d'organització per combatre la virtut. Les roques, però, les escletxes en la ruda que enguaita ferrada en un dit de terra que s'hi ha escolat en l'aigua del ploure, el lloc blanquinós de les covasses com paladars de calç viva, els afuats i amagadissos conills de vermell ull com els crítics. Tot, tot era el mantell natural premeditat amb acoloriment de les races de vegetacions que tapaven i arrasaraven el lloc, dels llocs on els enflorits realitzaven les dues diades de l'encetament, en les quals una gernació d'estols i de plecs eren vinguts a peu, carregats amb farcellets de roba de quadratí i serrietes, en les quals duien pa i coses, per fer aquella iniciació que començava a randa, segon replà el Paladar de Gràcia, tercer Sant Honorat, on les dones restaven fora, com els coloms i els testicles, perquè el mal està en el rebre. Mentre els homes de jovent entraven cap endins com un jacint que no té fi baixa la terra per tal de l'endemà, a cura, tastar el fet de ser anterior o posterior i sabre la introducció d'un futur en l'acte lliure de l'amor. Santanyí, Cala Figuera, abril de 1988, març de 1990.
1: Moltes gràcies, Xisca. Ara anem a continuar amb una lectura que es diu, que també és de viatges, que es diu Cap a la fi del món, d'en Carles Algué. És una novel·la que parla de l'instint de supervivència i de tirar endavant quan tot es capgira, que és molt el tema que estem tocant molt aquí, avui.
2: I d'avui llegiré un parell de capítols, dos, serà curtet. Això passa un 24 d'abril a Torres del Paine, Xile, a 880 quilòmetres d'Ushuaia. El seu objectiu era arribar a Ushuaia des de Buenos Aires. El dia és un recorregut impressionant, crec que de 6.000 quilòmetres aproximadament. I aquest capítol diu: camina. No havia estat mai tan cansat ni fer pols com ara. Em costa fins i tot escriure. Sense cap mena de dubte he subestimat la ruta o m'he sobrevalorat. Segons el meu pla, avui havia de dormir en un campament que era a unes 5 hores de l'entrada del parc, però quan ja n'havien passat més de 10, l'àrea d'acampada encara no havia aparegut per al lloc. Així que he acabat plantant la tenda com he pogut al mig del bosc. Ara mateix no tinc ni idea d'on em trobo, però calculo que de que he caminat uns 30 quilòmetres per un terreny muntanyós, ple de forts desnivells, en zones fangoses i d'altres plenes de roques. No ha parat de ploure en tot el dia, en ràfegues d'aigua i neu, i durant una estona el vent era tan intens que he hagut de pujar la muntanya a 4 grapes per no caure. Tot això amb el pes de la tenda, la roba d'abric, els estris de cuina i el menjar previst per 8 dies carregat a la motxilla. La pell dels meus bessons té un color blanquinós, però el pitjor de tot són aquestes botes de muntanya vees que em van donar, dures com una roca i pesants com un mort. Tinc els peus plens de butllofes i parts de la pell en carn viva. I per acabar-ho d'arreglar, fa una estona m'he pres un got de llet en pols per intentar recuperar forces, però l'he vomitat. No sé com se'm va ocórrer que fer el circuit sencer era una bona idea. Hauria d'haver seguit el consell del Key. Encara li hauré de donar la raó i les nostres trobades resultaven ser un senyal. Per més bé que ens sentís ahir, no puc obviar que estic malalt. Què esperava? No sé què em penso que són, que a vegades, si ja m'hauria costat fer aquesta ruta sense estar infectat. Com vaig poder ser tan estúpid? No entenc com ho faig per arribar a prendre tantes decisions equivocades. En què collons pensava? La veritat és que estic espantat. He estat revisant el mapa una vegada i una altra, del dret i del revés, per intentar entendre on he anat a petar. Temo que m'he desviat força del camí principal, ja que és impossible que a les hores que he caminat no hagi trobat el campament ni m'hagi creuat en ningú. Torres del Paine. Segona nit perdut. Excepte alguna àguila i un parell de guanacs llunyans, avui tampoc no m'he creuat ni una ànima. Aquest matí he decidit provar de tornar a l'entrada del parc. No em veia capaç de seguir 7 dies més en aquestes condicions i he pensat que seria més fàcil desfer el camí de tornada perquè almenys el paisatge em sonaria, però estic començant a perdre la noció del meu entorn. Potser aquests són els símptomes previs a la mort. Estic perdut de veritat o és producte de la meva percepció? No sé quantes hores he estat caminant avui, ni tan sols sé si he aconseguit avançar gaire respecte ahir. He vomitat, m'he forçat a menjar i he tornat a vomitar. M'he plantejat fer una foguera, el fum es veuria de lluny, però tot està molt humit i fer foc està prohibit després de l'últim incendi que hi va haver al parc. A més, sincerament, no sé si vull que em trobi ningú. He arribat fins aquí tot sol i he de sortir-me'n tot sol. I si ho aconsegueixo, en comptes d'acabar a Ushuaia, podria acabar a les Torres del Paine. Podria anar tirant amb el menjar que tinc fins que se m'acabin les forces. No és la fi del món, però s'hi assembla bastant. En el final, arriba a Ushuaia, que és el seu destí, i amb un aprenentatge del seu viatge.
1: Exacte, això és una mica com el viatge d'Itaca, no? Que el més important sempre és el viatge, l'aprenentatge del camí, més que no passa el destí final.
2: Exacte.
1: Doncs xisca a tots, amb tots vosaltres, moltes gràcies. Doncs bé, ara continuarem amb una petita reflexió de Namà, que és molt interessant en el punt que estem ara.
0: Sí, bueno, moltes gràcies, Xica, ha estat superinteressant i molt agradable. Sí, realment, bé, tot el que duim del programa fins aquí mos du fer una petita reflexió sobre la manera una mica que tenim de viatjar, no? Moltes vegades a través d'un llibre no importa haver estat en aquell lloc, sinó simplement amb un bon llibre que te transporta en tot aquest transcurs del viatge transformador i arribar a un lloc, a vegades sembla que inclús hi has estat, no? I se genera com aquesta espècie com de part emocional màgica que te connecta, inclús a vegades llegint un llibre que després has estat en aquell lloc, sembla que connectes molt millor en l'espai i ho disfrutes molt més, no? Nosaltres moltes vegades amb aquest programa també el que intentam és donar una visió també de viatjar d'una manera responsable, d'una manera connectant-nos amb el lloc que visitam, fomentar sobretot evitar, diríem, no? El turisme de masses, que ja creiem que ja n'hi ha prou, i que de qualque manera aproximar-nos en el producte local, a la gent d'aquell lloc, en els mercats, a les tendes, a totes les persones que encara realitzen a través de artesania, vidre, totes aquestes qüestions, crec que és molt interessant. I moltes vegades a través de llibres també hi ha un aprenentatge molt bo per després agafar idees i quan som allà poder-ho disfrutar millor, no?
1: Exacte, tota la gent que... Sena que no, ara. Tota la gent que ens dediquem una mica al turisme hem començat molts viatges a través d'un llibre, vull dir que els llibres són grans fonts d'inspiració de viatges i, de fet, moltes vegades, com en Blai Bonet, que ha fet grans descripcions i no hi ha estat mai. I gent del propi país ho consideren una de les millors descripcions del seu paisatge i no ha estat mai en el territori, que és un tema curiós i que veus de la magnitud d'una persona, quan sap escriure molt, com pot arribar a definir un territori. Doncs bé, ara canviem totalment de registre, ens anem a la música, un dels grans temes universals que uneix països, persones, llenguatges, i durant molts anys hem tingut melodies, no? Hi ha melodies que estan cantades en una llengua que no és la nostra i ens emocionen. Hi ha cançons que ens fan recordar moments importants de la nostra vida, no? Que igual hem tingut una cançó i al cap de 20 anys te la tornen a posar i et transporten en aquell lloc, en aquell moment, i tornes a viure aquella experiència i t'emociones i dius, buah, feia 20 anys que no l'escoltava, quina meravella. Doncs és un altre fil invisible de connexió entre persones, no? La música És un llenguatge universal que no necessita de diccionaris ni de fronteres i és un dels grans fils invisibles de la humanitat i que és molt necessari. Na Maïta, que avui estigués sentada molts dies, ho dèiem, no? A vegades quan hi ha poesia sempre hi falta una mica de música per poder, i quan tenim un poema poder musicar aquest poema el portes molt més lluny, vull dir que aquests arts interdisciplinaris que els podem anar com avui, no? Que podem escoltar un recital, tenir música, ho fa molt més ple tot plegat. Doncs bé, durant dues temporades hem tingut la sort de conèixer persones arribades des de molts llocs. L'any passat vàrem tenir el ple de fer Itàlia, avui tenim a tota la família italiana aquí sentada. La seva filla és na Chiara, el seu pare va arribar fa molts anys de turista, es va enamorar d'una mallorquina. Ell va néixer a Nàpols, va viure gran part de la seva vida al nord d'Itàlia i tenen dues filles bilingües, no? Na Chiara ja ens va venir a cantar l'any passat, és molt bona cantant i l'hem convidada també aquest any a cantar amb nosaltres, la Laura Pausini, que entrarà una cançó que es diu Invenceno. Vull dir que endavant, endavant, Chiara. Endavant.

0: Mare
1: canta super bé.
0: Vaja, i tant.
1: Està
0: moltes
1: fitxada
0: gràcies.
1: Forever and ever. Sí. Tots els programes de rondalles.
0: Bueno, moltes gràcies, Chiara. Està preciosa aquesta cançó que has cantat, de veritat. Super guapi, super emocionant. O sigui que moltes gràcies. Bueno, aquesta història d'amor que ha contat Nestel, que cada programa que fem i que tractam un país diferent, pues, això és el resultat de totes aquestes històries que ens conten, no? Bé, ara començam el quadern de bitàcula, que sempre és una part del nostre programa, i avui ho farem una mica diferent, perquè aquí parlam sobre la història i la natura, però com que avui el tema és el fil invisible, no?, les connexions que tenim entre els llocs que visitam i els països, anem a veure una mica sobre les històries, no?, que uneixen a totes les persones que habitam aquest món, no? I durant aquestes dues temporades, com dèiem, hem viatjat per molt de països, però hi ha una cosa que sí que les dues que ens ha emocionat molt, i són totes aquestes històries que han passat de generació en generació, que ens han contat cada una de les persones que han participat en el programa, històries que han passat de pares a fills i de predins a nets, no? I que és més curiós és que moltes vegades comparteixen elements, canvien nom de personatges, canvien paisatges, personatges fantàstics de moltes d'aquestes històries, no? com historietes que ens conten tradicions i d'altres, no? Que comparteixen sobretot qüestions com la solidaritat, l'amistat, el coratge i la generositat, i que són qüestions que també ens duen a un ensenyament avui per avui, no? I precisament parlar d'aquest fil invisible que uneix les històries del món, avui ens acompanya també una de les veus que ha participat aquí a Rondalles Viatgeres, una lota que ha crescut en nosaltres en el programa rere programa i que avui ens farà una lectura d'un poema que ha escrit aquí la companya Nestel. El fil invisible, així que benvinguda una vegada més, endavant.
2: El fil invisible. Diuen que hi ha fils que no es veuen, fils que uneixen les persones, els records, les paraules i els somnis. Com les ones de la mà, que parteixen d'una costa i arriben a una altra. Com els ocells que travessen continents. Com les històries que passen de boca en boca. Nosaltres també formem part d'aquest teixit invisible. D'un fil que uneix generacions, pobles i cultures. I mentre hi hagi algú disposat a contar una història i algú disposat a escoltar-la, el món continuarà estant unit. La mà no demana passaport, no sap de fronteres, no sap de banderes. La mateixa aigua que banya les costes de Mallorca arriba a Grècia, a Itàlia, a Turquia, a Egipte. La mateixa lluna reflecteix sobre totes les seves ribes. I potser la mà ens ensenya allò que sovint oblidem. Que abans de ser diferents, som humans. Que abans de ser llocs diferents, compartim el mateix horitzó. I que sempre hi ha un fil invisible que ens uneix.
1: Moltes gràcies, Maria.
0: Molt bé, gràcies.
1: Moltes Maria. Gràcies, Maria. Avui l'hem pogut sentir en directe. Sempre ens ha fet durant tota la temporada el recital inicial d'abans de començar el país que anem a visitar i sempre triem un autor local i ella molt amablement ens ho ha llegit superbé. A veure, les històries són una de les coses més antigues que tenim, no? Existien abans que els llibres, que internet, i les històries és el que ha fet que anessin passant de generació a generació, les rondalles, les experiències, els records, i això fa pensar en una cosa molt senzilla però molt important. Marc, per què tu creus que expliquem aquestes històries?
0: Bueno, jo crec que explicam aquestes històries perquè ens ajuden a entendre el món en el que vivim, no? I sobretot ara que estem en un món tan erràtic i tan irregular i en ocasions ens sembla una mica irreal el que vivim, amb, no? El que passa aquests sí. darrers anys. Així que a través d'aquest programa sí que crec que en el final compartim moltes històries de coneixement entre cultures, no? És a dir, cadascú aporta la realitat que ha viscut i que viu i en el final ens donem compte que hi ha moltes coses que compartim, sentiments, emocions, maneres de veure, encara que culturalment, evidentment, cadascú nascut en el seu país sí que té la seva identitat pròpia, però les preocupacions solen ser molt similars de tots. Un sigui per supervivència i altres per explorar nous territoris, però realment és un tema en comú, no?
1: És així, una mica les històries, tots recordem les històries que els nostres padrins ens van escoltar explicar de petits, no? I sempre n'hi ha una d'aquelles que se't queda i que quan et fas gran amb els anys la recordes, perquè dius, ai, aquella història, si la meva padrina me la pogués tornar a escoltar, no? A repetir i la poguéssim tornar a compartir. I són històries que tenen un contingut que sempre hi ha algun missatge que se't queda, no? I tenen la capacitat d'acompanyar-nos durant tota la vida, a vegades. I tens aquells moments de que et sents perdut i recordes aquella història que t'explicava la teva padrina i tornes a connectar i dius, la vaig a tornar a llegir, no? Tots tenim aquella historieta que ens amagada en un calaix que ens agrada de tant en tant recuperar-la i tornar una mica al sentit d'on som i cap on volem anar.
0: I tant, i tant. I recuperant també una mica totes les entrevistes que hem fet al llarg de la temporada, aquest sentiment que tothom en el final recupera de la seva infantesa, no? Records, cadascun la seva situació personal, però records molt bons, no? D'olors, observacions, coses que han volgut compartir i que...
1: Que és una mica l'essència d'aquest programa, o sigui, no només anar a trobar i anar a fer un turisme i anar a fer la foto d'Instagram i posar-te allà super superficial i arribar i penjar aquelles fotos que tothom fa i fer llargues cues. No hauria d'anar d'això la cosa hauria d'anar en un país, no, a Mallorca, i encara que no vagis a la platja més espectacular, anar a la platja que tens a davant d'on t'allotges, disfrutar-la, gaudir-la, estar tranquil, disfrutar de la companyia, dels amics, del menjar, de les costums, i una mica també és com construïm ponts entre aquestes persones que estem compartint el viatge i que al final ens trobem a tota aquesta gent que ens expliquen aquestes històries i aquest fil invisible que hem començat explicant al principi del programa segueix en tots els nivells.
0: Així és, així és. És compartir experiències i que siguin bueno, divertides, que també entengudes, i històries molt bones, i mos comparteixen ells molt solidàriament també uns temes també que són tema culinari, no? Que després hi entrarem una mica més en detall, però sí que això sí que és una de les coses que més també ens ha agradat, perquè tothom ens ha explicat que encara que els agrada molt la cuina mallorquina, no? Evidentment sempre tenen aquest record d'aquest plat, aquest dolç, o aquest moment en la família que recuperen de record, no? I això també ens fa pensar que la cuina no només és una qüestió de fer un plat, sinó tot el procés i tota la part emocional i aquest fil invisible que també du a això, no?
1: Sí. Anem a canviar una mica de registre i ens n'anem a la part de natura, de flora i fauna, una mica, i com aquest fil invisible que els ocells i les plantes no coneixen ni de mapes ni de fronteres, o sigui... No anem a entrar en detall de la fauna i la flora que tenim a Mallorca, que n'hem xerrat extensament en molts altres programes, però sí que ens agradaria poder explicar la història d'una petita oranella que neix aquí en un carrer d'Artà qualsevol i dius, és un animal insignificant, ens pensem que neix aquí i mort aquí. No, aquest animal passa una llarga temporada travessant milers de quilòmetres fins a l'Àfrica subsahariana i per la primavera torna. I quan torna i els veus, dius, ai, han tornat les oranelles. Però d'on tornen aquestes oranelles? Aquestes oranelles tornen de molt lluny, perquè neixen a Europa, però se'n van a creuar el Sàhara, sobrevolen països, muntanyes, rius... Estan a l'Àfrica subsahariana, en llocs tan llunyans com pot ser el Senegal, Mali, Nigèria, i és la mateixa oranella que neix aquí i molt probablement quan tornin tornarà al seu niu. Després a vegades és curiós de dir, sap de fronteres aquest petit animalet? No sap de fronteres. I si ens n'anem en el cas d'un ocell una mica més gran, com seria el cormarí, que també neixen a les Illes Balears i aquí a Mallorca, doncs el cormarí ja va molt més lluny, perquè el cormarí se'n va cap a Madagascar i a Maurici. Després fan 10.000 quilòmetres i tornen cap a Mallorca. Després tu els veus a la primavera quan tornen i no t'ho pots imaginar que han estat a Madagascar aquells ocells a l'hivern. És com, de debò, doncs sí. És, no sé, un tema curiós, no?, que cada any em pren un viatge cap a Maurici o a Madagascar fent tants quilòmetres I aquí, des de la pàtria del meu Tragus fins a la terra de Dodo, que és a tota la part de Madagascar, que és on hi ha l'ocell aquest, el Dodo típic d'allà. Com pot ser que aquest ocell estigui d'aquí cap allà i torni? Doncs a vegades és bo que les persones fem aquestes reflexions, perquè les persones també ens movem d'aquesta manera. I avui que estem xerrant de la interculturalitat, no només hem de pensar que som persones, hi ha molts animals que estan fent exactament el mateix. Vull dir que a vegades seria tan senzill com intentar mirar-nos els animals i comparar-nos una mica amb ells, no?
0: Sí, així és. Així és.
1: Anem a xerrar una mica de gastronomia, sí, que és un dels temes que més
0: tema.
1: Ens agrada.
0: Recuperem aquest tema. Bueno, realment, quan pensam en gastronomia, no només és tradició local, sinó que també és una realitat que va molt més enllà, no? Quan pensam de gastronomia, sovint pensam en receptes, formes d'identitat d'un poble, però pensam allò que consideram també nostre, no? Notam i sentim un vincle molt alineat amb la gastronomia, no només per reunir-se en família, disfrutar d'un plat, sinó també tot el procés que segueix tant quan el cuines com tots els ingredients que hi duen implícits, no? De fet, gran part dels aliments que avui consideram imprescindibles de la dieta mediterrània varen arribar de molt lluny. Per exemple, la tomàtiga, que avui és protagonista de tantíssimes receptes
1: que
0: a tota la Mediterrània.
1: Que sembla supernostra i superamericana.
0: Efectivament, és originària d'Amèrica i va arribar a Europa després dels grans viatges transoceànics dels segles XV i XVI. No? Després també passa el mateix amb la patata. Inclús els cítrics, que varen arribar des d'Àsia, no? Les taronges, les llimones, que avui en dia també molt de paisatges nostres de Mallorca, pues, tenim sobretot la part de tramuntana i solla, sobretot, no? Molt identificativa.
1: Ens sembla que estan
0: les taronges. I de no. El que passa que, clar, són tots aquests productes que ens han anat arribant i que nosaltres hem anat integrant al llarg dels anys a dintre de la nostra gastronomia. No? També les espècies tenen històries extraordinàries. Durant segles varen travessar deserts, muntanyes i oceans, es pebre, la canyella, es clau, la nou noscada, varen moure comerciants, exploradors i imperis sencers, no? I què dir del cafè? Una de les begudes més consumides del món. El seu viatge va començar a Etiòpia, va continuar per la península aràbiga i amb els temps es va estendre a tots els continents, no? Per tant, quan ho pensam bé, cada plat que arriba a la nostra taula és el resultat de segles de trobades entre pobles diferents. Darrere una amanida, un pa amb oli o una tassa de cafè, hi ha històries de navegants, comercials, pagesos i viatgers. Per tant, la gastronomia és molt més que alimentació, és memòria, és cultura i és identitat. Són exemples molt clars, no, de com a nivell global estem realment connectats, no actualment, sinó des de fa molts de segles enrere. No? I és molt interessant també conèixer un país a través de la seva gastronomia, perquè coneguer-lo a través de la gastronomia, coneixem la part com a més, bueno, coneixem la seva història, coneixem la part més, més de dins, no, d'aquell lloc. Així passa el mateix amb la xocolata o amb fruites tropicals que avui per avui ja en tenim pràcticament per tots els mercats. Per tant, la realitat és que la nostra cuina, i en el cas nostre de la cuina mallorquina, que sempre l'he reivindicat molt, és un exemple de realment de convivència entre cultures, perquè la nostra precisament té molt de productes que ens han vengut de molt de territoris i l'han convertida, crec, en una de les millors gastronomies. No sé si els nostres seients estiran de cosa, sí, no? Sí. Però jo soc molt reivindicativa de la cuina mallorquina. I així que aquí tenim, bueno, realment tenim molts d'exemples que així ho fan, no? Així que seguim amb el fil conductor de les paraules.
1: Seguim amb les paraules i les migracions, no? Perquè hi ha una sèrie de paraules que ens han arribat, que diem, són nostres, són supermallorquines, són supercatalanes. No són ni mallorquines ni catalanes, ens van arribar dels sarraïns moltíssimes quan varen arribar. I no sé, per exemple, no cal anar gaire lluny per trobar exemples aquí mateix a Artà, quan entrem en una tafona i quan berenem una albergínia farcida, quan afegim una mica de safrà a un arròs, és d'aquí el safrà. Sí, però ens han arribat de molt lluny també. Les rajoles d'una casa antiga, estem emprant paraules que ens varen arribar d'una llengua àrab fa centenars d'anys. Si pensem en la mà tan present i trobem moltes paraules arribades de molts navegants de tot el món que han anat arribant, vull dir que les llengües realment no són llengües tancades, són organismes vius, mutants, I passejant per Artà, si escoltem les històries que sentim dels nostres padrins i que van passant de generació a generació, algunes tenen l'origen molt a prop i d'altres venen de molt lluny i ens pensem que són dels nostres padrins i que estan allà tancades i no, venen de moltes altres indrets del món que ens han anat fent arribar. I cada paraula té una càrrega, no? I una maleta històrica. I si ens fixem paraula a paraula, és quan trobarem persona a persona de totes aquestes persones que migren i que a vegades és com no ens els volem mirar perquè arriben aquí i és com, no, nosaltres aquí estem superbé, no volem gent a treballar, ja som prous, no ens fan nosa, però és que tot el que tenim està complicat.

0: jornades interculturals, ens podem aturar un moment a reflexionar sobre gent que han nascut al mateix lloc, gent que han nascut molt lluny, escoltar-nos, respectar-nos i intentar tenir un contacte amb tota aquesta gent per poder aprendre d'ells, no només que ells hagin d'aprendre de nosaltres i que s'hagin d'adaptar, que també, però vull dir que és un equilibri el que hauríem de trobar.
1: En el final, jo el que també crec, no, que també ho hem xerrat moltes vegades en els programes, és que és una feina mútua. És a dir, exacte, les persones que venen a viure aquí, evidentment que s'han d'integrar i moltes ho fan. I és un procés bastant complex, perquè ells allà deixen les seves famílies, deixen el seu territori, deixen una part de la seva identitat. Per tant, clar, trobar aquest equilibri és complex, però també per ells és una manera com a de no deixar el que tenen allà i de poder-se integrar aquí. Però se'ls ha de facilitar també aquest camí. I alhora també nosaltres podem aprendre també d'aquest. És com és una cosa mútua, no, diríem?
0: És així. Doncs bé, anem tancant la part de migracions i paraula i anem a convidar a Chiara de nou a cantar-nos una altra cançó que es diu Richie e Poveri, serà Perché ti amo, és una cançó molt coneguda per tots vosaltres i esperem que la disfruteu. Recordo que l'amor, l'alegria i les ganes de cantar junts són un llenguatge que tots entenem. És una cançó d'amor total.

0: Molt bé, idò, ara passàvem en el tema que sempre sí que convidam aquí en Tomeu, que el tenim aquí avui en poc silenciós, però ell sempre mos parla de tot el tema dels esports, de tots els països que anem fent al llarg dels programes, i avui hem enllaçat el tema en qüestió, que és el fil invisible, i ho hem fusionat i ho hem unit amb el tema dels esports.
1: Hi ha un altre llenguatge universal que també travessa fronteres, oceans i cultures. És l'esport. No importa d'on venguem ni quina llengua xerram. Quan una pilota comença a rodar, tothom entén les regles del joc. L'esport és una de les grans passions compartides de la humanitat. Per exemple, un nen que juga a futbol artà, per exemple, una atleta que practica vòlei a Tòquio, un corredor a Kènia o un equip de cricket a l'Índia comparteixen una mateixa emoció, la de superar-se, cooperar i somiar. Els grans esdeveniments esportius reuneixen milions de persones davant una pantalla o dins un estadi.

0: Però l'autèntica màgia de l'esport no és només la competició, és la capacitat de crear comunitat, també, com no, de fer amics, de construir ponts entre persones que potser no comparteixen ni llengua ni cultura, perquè l'esport també té aquesta vertent. A Mallorca ho sabem bé. Els camps de futbol, les pistes de vòlei, les curses populars o les regates són llocs on la gent se troba, comparteix esforços i celebra èxits junts. L'esport ens ensenya valors que entenem a qualsevol lloc del món, com per exemple el respecte, el treball en equip, l'esforç, la perseverança i la solidaritat. I potser per això els noms d'alguns esportistes han arribat a convertir-se en símbols universals. No massa fora d'aquí tenim Rafael Nadal, però també fins a Lionel Messi, passant per Michael Jordan o Eliud Kipchoge. No sé si ho dic bé. Els seus noms han inspirat persones de tots els continents. Són això, referents en aquest sentit i que mos equipara. Perquè l'esport és molt més que una competició. Evidentment, traspassa fronteres també en aquest sentit. És una història compartida, un llenguatge sense traducció, un dels fils invisibles que estem parlant durant tot aquest programa que uneix la humanitat. Per tant, això, en aquest cas, l'esport que també ens serveix per traspassar fronteres o eliminar fronteres, si també ho podem dir així.
1: Molt bé, gràcies, Tomeu. Molt bé, i de poc a poc ens anem atracant una mica en la recta final ja del programa. Com ja sabeu, sempre solen recomanar un llibre, una lectura i una pel·lícula. En aquest cas, clar, com que era la temàtica avui del programa era un poc diferent i un poc especial, que no és parlar d'un país concret, hem triat bé, aquests dos exemples, així que vos convidam a fer una lectura i a veure la pel·lícula. En el cas del llibre, us recomanam El petit príncep, és un llibre superconegut. És història d'un petit viatger que recorre diferents planetes i que a cada passa descobreix alguna cosa sobre les persones, l'amistat, l'amor i la manera com miram el món. És un llibre que podem llegir de petits i tornar a llegir de grans, perquè cada vegada hi trobam significats nous i també perquè ens recorda una idea que encaixa perfectament amb el programa d'avui, que l'essencial és invisible als ulls. Estel, quina pel·lícula.
2: Una gran frase.
1: Sí, ja.
2: La pel·lícula que us recomanarem, que va molt en la línia del que hem explicat d'aquest fil invisible, és una pel·lícula que es diu La vida secreta de Walter Mitty. És la història d'un home corrent que viu envoltat de rutines i que gairebé sense adonar-se'n acaba embarcant-se en una aventura extraordinària que el porta per mig món, a Islàndia, a Groenlàndia, a l'Himàlaia, i visita paisatges espectaculars amb una bellesa infinita. Però el més interessant de la pel·lícula no és aquests llocs que visita, sinó la transformació d'ell mateix durant tot aquest viatge. Perquè de vegades pensem que viatjar és anar a un lloc nou, però si recordem com hem començat avui amb la història de Nova York, d'en Blai Bonet, que no hi havia anat mai, i amb el món imaginari pots arribar a pensar tant. Després és una pel·lícula molt interessant, perquè és molt psicològica, perquè ell, cada situació, viu la realitat i se n'imagina un altre de paral·lela de lo que ell anava a fer però no ho fa per por, per bloqueig, per lo que sigui. I és molt interessant, és com jo quan era petita i era allò tria la teva història, aquells llibres que hi havia que molts de vosaltres potser ja no recordareu, però que començaves i tu començaves a llegir i anaves de la A a la B o a la C i anaves triant camins i segons com tu volies que anés la història t'anaves enllaçant de l'un amb l'altre. Doncs és una mica aquesta reflexió. Com podem escollir la nostra pròpia vida i viure-la i no només que es quedi en un pensament imaginari cada vegada, sinó que intentar, no? Vull dir que ens ha semblat molt adient. Vull dir que ja estem a l'última part del programa, que sempre és el turisme responsable, el viatge conscient, no? En aquest cas. Quatre dades per acabar de Mallorca. Començarem el programa de la tercera temporada amb el turisme sostenible i una mica canyeres, perquè això s'està començant a posar molt...
1: Molt malament. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta plataforma
2: sí.
1: com a bou.
2: I nosaltres volem reivindicar...
1: Per reflexionar, reflexionar.
2: Reflexionar i ser molt crítiques amb com s'està fent tot. Les Illes Balears van rebre el 2025 19 milions de visitants, una xifra rècord que només Mallorca va superar els 13,5 milions de turistes en un any. El turisme és el gran motor econòmic, tots ho sabem, però hem de mirar una mica cap a dintre i decidir si només volem viure del turisme o si volem tenir altres economies, perquè no ens torni a passar com amb la pandèmia, que s'acaba el paper de vàter i ens tornem tots bojos dient on es produeix paper de vàter. Vull dir que intentem entre tots pensar com ser una mica més sostenibles com a illa, que el turisme està molt bé i nosaltres som tècniques de turisme, però no tothom s'ha de dedicar al turisme.
1: No, i tant, i tant. S'ha de diversificar, però realment sempre hi ha com no, les frases típiques que tots ja duim sentint fa molts anys, però no se transforma en una realitat.
2: No, no,
1: i aquí
2: no,
1: és
2: no.
1: el problema. Idees tots en tenim. Se pot diversificar, per supost, però no se converteix en una realitat que cadascú de nosaltres que vivim aquestes illes ho puguem veure. Això sí que m'agradaria incorporar un parell de preguntes que crec que ens haurien de fer tots, que algunes una mica més evidents i d'altres que ens duen una mica a reflexionar, els hem apuntades perquè no se mos en vagi cap. Així que crec que és important pensar, sobretot, quin és el límit de Mallorca. Quants visitants pot rebre Mallorca sense perdre allò que la fa única? Com poden garantir que els nostres joves puguin continuar vivint als pobles on han crescut? Com gestionen l'aigua, els residus, el territori i els recursos que són limitats? Volen continuar creixent en nombre de turistes o han de començar a créixer en qualitat, en respecte i consciència? És necessari que tota la nostra economia depengui únicament del turisme o hem de recuperar i impulsar altres sectors com l'agricultura, la cultura, l'artesania, la innovació o la recerca? Perquè pot ser que el futur del turisme no consisteix només en preguntar-nos quant de turistes volem, sinó, sobretot, quin turisme volem, no? Arrel de lo que tu comentaves precisament en el principi, no? Hem de replantejar el model, el sistema i la manera de funcionar que hem fet fins ara, perquè ja no funciona.
2: Està totalment
1: realment
2: obsolet.
1: Ja
2: tenim no tota la gent al carrer amb grans manifestacions i el jovent no tenen un lloc on viure i s'han de muntar.
1: Efectivament, i recuperant també un concepte que hem comentat en el principi, hem de començar també quan viatjam, no només la gent que ve aquí a visitar-nos, no? Que ja sabem tots, no? El que significa Mallorca arreu del món i pels europeus i per molt de països en concret que mos tenen en el top, però sí que és cert que nosaltres també, quan fem un viatge a un altre país, també som una mica més conscients de quina petjada deixam en aquell país i de quina manera viatjam. No importa haver d'anar en el lloc que van milers de persones a fer una cua per fer-se una foto que ni siquiera saben que han vist, que han visitat, de quina manera, què és el que hi ha darrere, quina història hi ha, per què? Simplement per fer una fotografia que pugis a les xarxes socials compartida amb milers i milions de persones perquè sàpiguen que tu has estat en aquell lloc, però realment l'aprenentatge que te n'has endut ha estat zero.
2: Totalment.
1: Crec que això ens ha de fer replantejar-nos certes coses com a societat i com a humanitat, no?
2: Exacte. I ara sí que arribem a la recta final del programa. Mar, ens vols fer una petita reflexió per tancar
1: sí,
2: el programa del Fil Invisible d'avui?
1: Sí. Com diu Estel, bueno, ja arribam al final. Aquest programa ha estat un programa especial, molt diferent en el que solen fer normalment. Hem descobert... recuperant el principi, no? Que la música viatja d'un continent a un altre, ens emociona, compartim llengua, compartim cultura i a vegades és no saber exactament què significa cada una de les paraules no te desconnecta de la part emocional. Al llarg d'aquesta temporada hem escoltat històries, rondalles, que en formes diferents es repeteixen a molts indrets del món. Hem seguit el vol de les oronelles, que comentaves tu abans, Estel, que travessen continents i ens recorden que la natura no entén de fronteres. hem tastat una gastronomia feta de productes que han viatjat durant segles i hem vist com les paraules que pronunciem cada dia són el resultat de milers d'anys de trobades entre pobles i cultures. Des d'Artà, aquest petit poble de Mallorca obert en el Mediterrani i el món, des de la Pobla Ràdio, des de la Titoieta Ràdio Algaida, des de Ràdio Pollença i des de Ràdio Caldià, hem viatjat junts per desenes de països, hem conegut cultures diferents, hem escoltat testimonis, hem llegit literatura d'arreu i de per tot el món o de molts dels països que han participat en els programes i hem descobert que en el final les persones tenim molt més en comú de lo que sovint ens imaginam.
2: És així, fa 2 anys vàrem començar un viatge per 30 països que hem descobert llocs meravellosos, però sobretot hem descobert persones meravelloses. Hem après que les fronteres existeixen als mapes, però no existeixen a les emocions, no existeixen a la música, no existeixen als contes, no existeixen a la natura, no existeixen a les paraules ni a l'amistat. I per això volem donar les gràcies per tancar amb aquest programa a tota la gent que ens heu ajudat a fer possible aquesta veu que volem donar per millorar el turisme que tenim a Mallorca. Sobretot li vull donar unes gràcies a gegants a Namà, perquè s'ha engrescat també en aquesta segona temporada que jo vaig començar sola. Realment creixent en 5 pobles de Mallorca sense ell hagués estat impossible, perquè ha estat una passada, ens ho hem passat superbé, ho hem disfrutat com les que més, però hem tingut una feinada.
1: Sí, tremenda. Jo també he aprofitat, ara t'interromp, però moltes gràcies, sí. Estel, també per aquesta gran oportunitat. Ens ho hem passat superbé, com tu bé dius, en riu molt, molt. I les dues crec que han fet, també en mentor meu, un gran equip. Clar. I que això sigui només el principi de moltes, sí, rondalles.
2: He començat per ella, ara en mentor meu, mil gràcies per donar-nos l'oportunitat de començar a emprendre aquest gran viatge que ens serveix de veu, de crítica cap a tot això, que amb aquest turisme que estem intentant reconduir. I gràcies també a Anna Maria Ginar per les lectures de cada setmana, en Xisca, que ens ha vingut a llegir, en Kiara, que ens ha vingut a cantar, amb en Cristian, que és el nostre biòleg, que avui no hi és perquè està a Barcelona, però cada setmana ens fa la flora i la fauna de tots els països, a tots els convidats de Rondalles Viatgeres de tot l'any, a Ràdio Hortà, que ens deixa sempre l'espai i que en tome un munt de tots els programes, a l'Ajuntament d'Hortà, us torno a convidar, que aquí teniu menjar, que no quedi, per favor, i en Andrea, que és la que ha fet possible avui. I us tornem a deixar amb en Lluís, que ens farà l'última cançó. És una cançó que és idònia, no?, per acabar aquest programa. És una cançó que es titula Un trampó a Calos Camps. Ens transporta a una vetlada d'estiu vora la mà, envoltat d'amics, de música i de bons moments. I és un homenatge a les coses senzilles que ens fa feliços, i la màgia de compartir una nit cantant fins a veure sortir el sol. Moltes gràcies a tots, bona nit, bon estiu i fins la temporada que ve.
1: Gràcies.
3: Acaben de dir, però jo us convidaria a fer un sopar idíl·lic, no? Sopar idíl·lic seria un tramponet. El farem més idíl·lic encara i afegirem una rolada d'amics. En aquesta rolada d'amics hi afegirem, si voleu, un tassonet de vi. I ja que tenim els ingredients perfectes, bon, anem a Calos Camps a disfrutar de la posada, de la posta de sol. Quan et salves teix d'ocres es marès de Calos Camps, quan la mà queda encalmada i mos piquen els moscars, en aquella hora tan bruixa que no és de dia ni és nit,

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet. Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Get ready, baby. Voy a encenderte.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Soy un ancià, la luz del nuevo día.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Jo solo que...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria,

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Mira el tren, mira la via, si tu penses i veus serves ja sabràs filosofia. Mil discursos, pocs recursos, és el pa de cada dia. Sols Espanya, qui ho diria, vol ser sola i no canvia. Monarquia, oligarquia, dictadura, cara dura, barret frigi, sens prestigi, i després vingué el prodigi. Una guerra que ho esguerra, un cabdill que adoptà un fill, un jove de molta empenta a qui li faltava un grill. Hi ha feixistes i papistes i un grapat de llargues llistes, rabassaires, mercenaris i gent que resa rosaris. Hi ha carlistes i marxistes i també alguns optimistes, policies i espies i gent que no té manies. I la no intervenció i los del real perdó. Segueix la llarga cursa que s'allarga i que s'escurça de cursaris i falsaris i visites a altres barris, els que passen la frontera fent el salt de la pantera, ben folrada la cartera, fotent tiros pel darrere, les rates de sagristia considerades gent pia. I ahir ves qui ho diria, fins i tot la meva tia.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Nostalgia Airlines Souvenir.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: El club a punto de cerrar, empujo a gente pa pasar, todo mirándote a bailar, bebé. Dentro como un matador, preparado para lo peor, tu cariño es como un mal dolor.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

te llaman la gente y te están dejando que mueras de sed. Ay, mi

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent, escombra la mar negra encenent, les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

barrera, com el guardabarrera del pas a nivell que gelós espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera. Vigilo amb zel de man que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera.

que carregat amb un manat de claus ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Hortà Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Hortà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohortà.cat.